0: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 13 de juliol del 2026, estem en el nostre programa de l'Hoy por Hoy. Avui estarà amb nosaltres Javier Cuartero. Ell participarà al circuit valencià de novillades del dissabte 18 de juliol i ens parla de la seva preparació i de com veu aquest cap de setmana. També està la regidora per compromís de Benicarló, Núria Isern, que ens parla de les accessibilitats i de la manca de comunicació per part de l'Ajuntament a Benicarló. I a més, també parlem amb Beatriz Traver, directora adjunta de Música i Cultura Popular de l'Institut Valencià de Cultura, i ens parla de la música barroca que tindrà lloc a partir del 24 de juliol a Peñíscola. Però primer passem amb Javier Cuartero.
1: Des de sempre, Caixa Vinaròs ha estat un suport fonamental en la convivència del nostre poble, potenciant les festes populars, la cultura, l'art, en definitiva, la convivència entre tots els vinarossencs. Caminem junts, afrontem els reptes que ens planteja el futur. Construïm, entre tots, el futur del nostre poble. Caixa Rural, Caixa Vinaròs. Per la nostra gent.
0: Hola, muy buenos días a todos. Hoy, una semana más, una sección más del Hoy por Hoy, tenemos a Javier Cuartero, novillero alicantino. Primero que nada, muchísimas gracias.
2: Buenas, ¿qué tal?
0: Y bueno, te hacemos la entrevista porque el 18 de julio, en la Plaza de Toros, tendrá aquí en Vinaroz, tendrá lugar el Circuito Valenciano de Novilladas. ¿Qué significó para ti recibir la noticia de que formarías parte de este circuito?
2: Bueno, pues la recibí con muchísima ilusión, ¿no? Y gratitud, bueno, a los organizadores por contar conmigo y sobre todo, bueno, pues las labores que hace mi apoderado, ¿no? Porque si no fuese por él y por la Escuela Taurina y por los organizadores, pues nada de esto sería posible, ¿no? Entonces, bueno, la recibí con mucha ilusión y mucha alegría, ya que, bueno, el año pasado pude participar, pero no pude redondear como me hubiese gustado, y este año pues está claro que no se me puede escapar, ¿no?
0: Y bueno, llegas a Vinaroz después de una temporada con buenas sensaciones. ¿Cómo afrontas esta primera cita del circuito?
2: Bueno, pues la afronto, como te digo, ¿no? Con muchísima ilusión y muchas ganas. Para mí es de los carteles más atractivos de todo el circuito, tanto por mi compañero Juan Alberto Torrijos como Alberto Donaire. Yo tengo la suerte de haber podido coincidir con ellos de Novilleros sin Caballos y la verdad me parecen buenos profesionales y buenas personas. Y con muchas ganas, ¿no?, de demostrar una vez más quién es Javier Cuartero y que la gente, bueno, vaya conociendo a un torero de Alicante que, bueno, que quiere cumplir un sueño, ¿no?, que es convertirse en una figura del toreo.
0: ¿Consideras una responsabilidad especial representar a la Escuela Taurina de Alicante en un certamen como este?
2: Bueno, antes sí que lo pasaba un poco mal por el tema de la responsabilidad y de la presión, y ahora sí que es verdad que utilizo esa responsabilidad para impulsarme, ¿no?, día a día y para trabajar más en mí y seguir creciendo como torero, ¿no?
0: ¿Cómo te has preparado física y mentalmente para este compromiso?
2: Bueno, intento que la preparación, tanto física como mental, como bien has dicho, sea intensa, a la vez que agradable, ¿no?, porque al final hay días que no apetecen entrenar, ¿no?, pero nosotros siempre lo decimos, ¿no?, que es comprar valor. El día que más sol hace, que peor está el tiempo, a la hora que sea hay que entrenar, ¿no?, y esforzarse día a día para que, bueno, luego a la hora de hacer el paseillo, pues no te hayas dejado nada por hacer, ¿no?
0: ¿Tienes expectativas sobre cómo será el 18?
2: Yo creo que va a ser una tarde bonita. Creo que va a ser una tarde bonita, una tarde de madurez, de consolidación y la verdad que la espero con muchísimas ganas y con mucha ilusión.
0: Después de tu evolución en estas últimas temporadas, ¿en qué nivel, qué momento de madurez taurina te encuentras?
2: Bueno, pues me encuentro en un momento muy bueno, yo creo. Gracias a Dios, afortunadamente, las dos tardes que llevo en España he puntuado bastante bien, cortando tres orejas en Talamanca y quedando triunfador de Alicante. Y, Y bueno, la verdad que comenzamos el año en México, que iba a ser una temporada bonita y así está siendo, ¿no? Y espero que vaya más. La verdad, creo que va a ser una temporada muy buena y, como te digo, ¿no? Que se conozca Javier Cuartero y crear esa ilusión, ¿no?, entre el aficionado.
0: Este año, ¿cuál ha sido el aspecto en tu toreo que más has trabajado?
2: Pues te diría la personalidad. Siempre he sido un chico que por contentar a X personas, ¿no?, o a X de mi entorno, nunca se ha centrado en el torero, ¿no? Uh-huh. Y creo que este año voy centrado en Javier Cuartero como torero, dejando a lado pues muchas cosas que a lo que eso conlleva, pero sobre todo pues esa ilusión y esas ganas que tuvo un niño que empezó en la escuela taurina, pues que vayan a más, ¿no? Y ya como torero.
0: Con esto que has dicho, ¿consideras que la salud mental dentro del mundo taurino está bien representada o no se habla tanto?
2: Pues te diría que no se habla tanto de lo que realmente supone. Al final tú te pones delante de un toro y por muy fuerte que estás o muy preparado que estés, si no estudias mentalmente, muchas veces hasta nosotros mismos acabamos hasta cansados, ¿no?, de lo que supone el esfuerzo mental. Entonces, sí, te diría que no se habla tanto ni se le da la importancia, yo creo, que se tendría que dar.
0: Uh-huh. ¿Y qué te gustaría que el público de Vinaroz viera de Javier Cuartero?
2: Bueno, a mí me encantaría cuajar un toro y que la gente vea lo que es capaz Javier Cuartero. Y también me gustaría que me saliese uno con sus teclas y poder corregirlo y la gente que viese lo capaz que soy, ¿no? Sobre todo que viesen capacidad como torero y sobre todo que no me deje nada, ¿no?, en ningún muletazo.
0: ¿Qué recuerdos tienes de tus actuaciones más importantes hasta ahora?
2: Bueno, recuerdos tengo muchísimos. Ahora mismo se me viene a la cabeza una faena a un excelente novillo de López Gibaja en 2022, al cual le corté un rabo en Alicante. Fue mi primera puerta grande y mi primer rabo y mi primera puerta grande en Alicante, ¿no? Y la verdad lo recuerdo muy bonito. Fue un novillo muy bueno y que yo estuve a la altura de ese novillo y la verdad que fue un golpe en la mesa, ¿no? Y bueno, y así más cercano te diría también mi debut con Picadores, que fue para mí un debut soñado. Todos pensábamos en qué iba a pasar cuando saliese el utrero por la puerta de Chiqueros, y cuando salió todo tan bien y di otro salto más, ¿no?, en mi carrera, pues la verdad que felicidad, sobre todo.
0: Como últimas preguntas, ¿quién ha sido tu mayor referente dentro de la tauromaquia?
2: Bueno, para mí, siempre lo he dicho, ¿no? Ojalá llegara a ser lo que ha sido el maestro Julián López el Juli. Para mí siempre ha sido mi referente como torero y como forma de vida. Pero bueno, conforme van pasando los años y me voy haciendo más maduro, intento centrarme, ¿no?, en cada matador de toros y aprender un poco de lo que más me guste de cada matador, ¿no? Pero siempre tratando de no quitarme mi propia esencia.
0: Uh-huh. Y ya como última pregunta, ¿qué sueño te gustaría cumplir en los próximos años?
2: Bueno, en primer lugar sería ganar el circuito, en segundo te diría abrir la puerta grande de Madrid y el tercero abrir la puerta de la Maestranza.
0: Pues muchísimas gracias y bueno, nos vemos el 18 de julio.
2: Gracias por todo, un abrazo.
0: Hola, bon dia. Avui estic Núria Isern, regidora de Compromís per Benicarló. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
3: Moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: I bueno, parlem perquè a Benicarló se tracten uns temes, certes gestions, com van ser les de l'incendi, la prevenció, la manca sí. d'informació que va hiure, també l'accessibilitat a espais públics, que està una mica, pues, també, manca d'accessibilitat, com a la piscina, o a la biblioteca, o al nou, al Morrongo, també.
3: Sí.
0: Primer que res, volia parlar de l'incendi i és quina valoració feu per part de Compromís a la manca d'informació que van haure per part de l'Ajuntament.
3: Bé, doncs la nostra queixa una mica és eixa, no? Perquè dius, si veiem com el que se va fer, les actuacions que es van prendre, jo penso que van ser positives. Vull dir, el fet d'evacuar a la gent dels seus domicilis, encara que no hi haguera un risc 100%, penso que quan hi ha un risc, siga el número que siga, eixa prevenció o eixa acció d'evacuar a les persones dels seus domicilis, penso que és positiva, no? Ara bé, què va passar? Doncs que no va hi haure cap tipus d'informació cap a la ciutadania, vull dir, la gent no sabia que hi havia per part de cap canal oficial un incendi a prop de Benicarló. Clar, en este cas, recordem que l'incendi no va arribar al terme de Benicarló, però estava molt prop, molt prop. Quin problema sobretot hi havia ahir? Encara que l'incendi no va arribar a Benicarló, en el cas de que haguera passat, doncs haguera sigut una catàstrofe prou gran. Per què? Doncs perquè també ens han percatat, els veïns de la zona ens alerten, hi ha veïns que diuen 3, hi ha veïns que diuen 2 anys sense netejar aquella zona forestal. Aleshores, clar, jo mateixa he estat allí i veus que el bajo monte que hi ha, i tota la pinassa i tot el que hi ha en aquell monte, doncs una xispeta i allò
0: és
3: una capseta de mistos. Vull dir, ahí tenim un problema de per què no s'han fet eixes mesures, no?, de prevenció d'incendis, de qui és responsabilitat. Nosaltres ara vam fer la pregunta perquè volem saber quants anys fa que no es neteja, vull dir, perquè ara ho estem dient pel que ens han dit els veïns, no? Però ens agradaria saber realment quants anys fa que no es neteja aquesta zona. També és de veres que moltes finques són particulars, també hi ha un xocot de problema de que hi ha algunes que són de bancs. Qui reclama que netegen aquestes finques? Doncs per lo vist ningú, no? Antigament sí que des de l'Ajuntament s'enviava una carta anual als veïns que tenien solars per demanar que o per recordar l'obligació que tenen de tindre els seus solars o els seus terrenys nets per a la prevenció d'incendis. Ara actualment això no se fa. De fet, mos va arribar a passar que Compromís va, davant d'una queixa ciutadana que va nyaure, doncs vam demanar que s'enviara als veïns eixa carta recordant, però en cas curvà, de l'obligació que hi havia dels veïns de mantindre els seus solars nets. Simplement de recordar, perquè doncs, hi ha moltes voltes que la gent no fa les coses perquè passe o perquè no vulgui fer-les. No les fa perquè no sap què les té que fer. A vegades passe, no? Sempre s'han encarregat els teus pares i de cop els teus pares falten i a tu te queda un solar. Tu no saps. No tens per què saber que tens l'obligació de tindre el net. Tu ahir el tens i tens altres coses a la vida que se te passen, no? Si tu reps aquesta informació del teu ajuntament, saps de la teva obligació. Aleshores, tu, ahir sí que hi ha una cosa de dir, vostè no està complint en la normativa o en aquesta prevenció d'incendis. Entonces, ara tornem al corral del Pitiquillo, perquè jo m'he anat... Bueno, volia dir, ja que estic, aprofito també i et comento que quan nosaltres vam fer aquesta queixa, es va remitir als veïns eixa queixa, però es va remitir no dient l'Ajuntament de Benicarló li pregue o li recorde de la seva obligació de netejar el seu solar, que haguera sigut lo lògic, no? Doncs no, els veïns van rebre una nota en la que ficava els regidors de Compromís s'han queixat de que, i com els regidors de Compromís s'han queixat, vostè ha de netejar. Això és una cosa molt fea. Vull dir, qui ho va fer o qui no, perquè clar, a mi el que ens comenten és que no, un funcionari que n'hi havia ha fet això. A mi em dona igual qui ho ha fet. El que és veritat és que està mal fet, perquè quin missatge estem donant a la ciutadania? Que mal és Compromís, que les està dient que... No, i no és això. Nosaltres el que volem és realment que hi hagi una bona comunicació i un canal entre el que és l'administració pública i la ciutadania perquè, doncs, pogués un funcionari fluir d'una forma correcta, no? I al final, eixa informació és molt necessària per a que una persona com a ciutadana, ja parlo de mi, de tu, de qui siga, no? Si tenim eixa informació sabem si estem fent les coses bé
0: claro.
3: O malament. En cap moment s'estan anant en contra de ningú, sinó al contrari, s'estan anant en pro. Després n'hi ha formes també i es poden buscar fórmules i canals per a que aquests solars puguen estar nets. No ho sé, s'ha fet en algun solar a Benicarló, que s'ha canviat a canvi de que se disca d'aparcament o per una altra activitat municipal, doncs se'ls neteja, l'Ajuntament s'encarregue de netejar aquests solars. Doncs bé, busquem aquestes fórmules, que al final recordem que la feina del consistori, de l'Ajuntament, o dels que estan en govern en este cas, no? És just eixa, fer que la ciutadania i l'administració pública doncs anéssim a una i en tota l'harmonia, no? No que hi haguen com aquestes redecilles, no? De dir, pues m'estan dient què tinc que fer, no, que la gent comprenga. A voltes és més una cosa, penso, més didàctica o més d'educació o d'informació, que no d'anar perseguint a ningú, perquè això no va de perseguir a ningú, de tu lo estàs haciendo mal, no, això va de intentem fer-ho bé entre tots. Clar, no podem demanar responsabilitats a la ciutadania si el consistori no estem fent el que cal i el que toca. I en este cas penso doncs, que al Corral del Pitiquillo sí que, pese a que van haure una bona actuació per part dels equips d'emergència, per part de tota la gent que va estar treballant en l'incendi, jo no te puc dir que el nostre alcalde i els nostres regidors no estigueren al lloc i no estigueren treballant. Clar, clar que ho van estar. Seria molt injusta si diguera no, van passar de tot. No. Però van haure un fallo i és la meva feina com a oposició dir on veig un fallo i com penso que el poden solucionar o arreglar. Jo, per casualitats de la vida, la meva parella viu al Corral del Pitiquillo. Aleshores, clar, ella sí que va ser de les prudents, o abans d'hora va dir, mira, agafo els gatets i me'n vaig a Cateua, no? Vull dir, aleshores vam tindre eixa sort de que teníem un altre lloc on poder anar. Llavors ella va agafar els gatets abans de que evacuaren els veïns i ja vam passar la tarda a casa meua. Però quanta gent hi havia que no tenia un lloc on acudir? De cop a la gent se li diu, ves al centre comercial que allí estaràs fresquet i tindràs aigua. Tampoc penso que això siga una solució. Yeah. Vull dir, com una solució en aquest moment, sí. Després, per sort, la gent va poder tornar al seu domicili, aleshores no va tindre que fer nit a cap lloc. Bé, perfecte, no? Quina meravella que el foc no mos passarà a Benicarló ni que res, però és de veres que no hi havia comunicació, que a mi els veïns hi havia gent que m'estava picant dient-me que si sabia algo. Jo diria, sé el que sabia per la meva parella perquè ho ficaven al grup de la comunitat, allà hi ha una urbanització i tenen un grup, i per ahir doncs anaven informant. El president de la urbanització està en contacte en els serveis d'emergència, li anaven dient i ella anaven, bé, però és que hi ha veïns que no estan dins d'aquest grup perquè no pertanyen a l'urbanització. La resposta que a mi se'm va donar va ser, bueno, però la Guàrdia Civil va anar porta per porta a avisar. Ja, però no és això, és la informació. És el que viem les xarxes socials, per exemple, del poble veí de Peníscola, i viem com estaven actualitzant i estaven dient el que passava. És de veres que l'incendi estava a Peníscola, no? I ahí dius, bueno, és que si l'incendi està a Peníscola, qui té que informar és Peníscola. Però és que està a molt poc
4: de Benicarló.
3: Vull dir, és que estem parlant de la ratlla del terme.
4: Sí, sí.
3: Vull dir, que dius, on comença un terme i on, però com es pot afectar? Penso que aquesta informació doncs feia falta. Aleshores, quina és la nostra petició? Doncs que tinguin en compte o que revisen els protocols d'informació davant d'emergències a la ciutadania. El meu regidor Jordi Maura els va parlar l'altre dia, bueno, ja ho ha comentat diverses voltes, però l'altre dia va tornar a incidir, abans tinc que dir, de l'incendi, de que hi ha una aplicació que es diu Evando o Eagora, que la fan servir molts ajuntaments, molts municipis, i és com el bando que se sol fer als pobles menuts, no? Que tenen els megàfonos i per allí doncs van dient tot, doncs avui hi ha mercat, o demà hi haurà tota l'activitat, o en recordes que, no sé, van dient, van passant tota la informació, tant cultural com d'emergències, com del que puga ser, no? Van a tallar l'aigua de tal hora a tal hora. Pues, això ho diuen pel bando, als pobles menuts. No sé si has tingut l'oportunitat.
4: No, la veritat és que no.
3: Doncs és molt xulo perquè està tot el món informat. De cop, sí. Tu estàs allí i se sent una musiqueta i dius, què va el bando? Entonces ja pares atenció del que diu el bando, no? I per ahí t'informen de tot i és un canal d'informació. Doncs, yeah. Als pobles grans això és més complex.
4: Claro.
3: Però hi ha aquestes ferramentes. Per què no la tenim al nostre ajuntament? Perquè és una aplicació que per ahir es passa tot, des de les emergències a la informació cultural, a les farmàcies de guàrdia, bueno, tota la informació que un puga necessitar, inclús el teixit associatiu, i poden participar en aquestes aplicacions i ficar la seva informació. Vull dir, que jo penso que és un canal molt xulo, perquè sí que es troben davant d'una desinformació. O sigui, a Benicarló a voltes no sabem quins actes n'hi ha, és molt, molt farragós trobar els actes. Vull dir, es donen compte de que les nostres xarxes socials i la nostra web no estan fent realment la feina total o real. Tu entres a la web de Benicarló, te convido a que ho facis i que vagis clicant i veuràs que cliques a carpetes que porten com els nostres carrils bicis, perquè nosaltres tenim uns carrils bicis a Benicarló que porten a ninguna parte. Pues, passa el mateix en la web de l'Ajuntament. Tu cliques i te lleva a ninguna parte perquè està buit. Aleshores dius, de què mos val tindre aquesta web si realment no s'està actualitzant o no s'està informant a la ciutadania com toca de totes les coses. Entonces, nosaltres el que estem dient en este cas és, per favor, és molt important que l'Ajuntament informi la ciutadania, que bàsicament són els nostres jefes. Vull dir, jo quan pensem en per a qui treballes per a tots i totes les benicarlandes, els que t'han votat i els que no, recordem, vull dir, perquè treballem al final per l'interès general, o és el que hauríem fer i teníem que enfocar,
4: sí,
3: doncs, de cara a ahir. Entonces, nosaltres el que hem demanat ha sigut, doncs, que tinguin en compte aquests protocols de comunicació davant d'emergències. Els hem recordat lo de Bando i Ágora, que pensem que és una aplicació que, te torno a repetir, que el meu company Jordi Maura t'ho explicaria molt millor, igual que te va dir Núria, t'explicaria millor lo de l'accessibilitat.
4: Sí.
3: Al final això va d'equips, no? I
4: totalment.
3: Cada un controla més unes parcel·les, encara que tots sabem, però n'hi ha qui controla més. I en este cas, en tot lo que és tecnologia, doncs Jordi és de veres en tema d'aplicacions, és una màquina d'home, cosa de que estic molt contenta perquè jo no ho soc tant, aleshores mos equilibrem molt bé.
4: Ja el tornarem a convidar que vinga i que mos explique.
3: Sí, explicaria superbé, a més, ell quan ho explique te dones compte de que és una ferramenta fàcil i molt útil, no?
4: Sí.
3: Aleshores penso que al final les administracions públiques han d'anar cap ahir, que va facilitar a la ciutadania les coses. Si ho fiquem més farragós, doncs és molt complex que algú puga realment informar-se, no? I en este cas el que mos comentàvem també era, clar, que la persona que tenim de premsa a l'Ajuntament en aquestes hores no treballa, eh? És que jo en cap moment estic tirant-li la responsabilitat ni responsabilitzant a cap funcionari ni a cap personal de l'Ajuntament, no, és que no ho faria mai de la vida, i comprèn que aquesta persona té unes hores de descans.
4: Sí.
3: A veure, en cap moment estic dient que no, perquè no és lo correcte, no?
4: Claro.
3: Però si veiem que ahir tenim un buit, busquem perquè està aquest buit. Jo no estic dient que tinga que ser aquesta

0: curiosos, curiosos, els equips d'emergència estaven allí, no es deixa accedir a la gent al lloc, per molt que vagin curiosos, no se'ls deixa accedir i punto. I la gent, a més, veient les comunicacions de Peñíscola, hi havia una mica per on anar, i si algú vol anar, doncs, que, però tu no pots deixar d'informar, perquè curiosos, potser puguen ser, que et diré, 20 persones de 31.000, tu no pots deixar d'informar a 31.000 persones perquè 20 persones puguen anar al lloc a curiosejar, no? Penso.
1: Yeah.
0: Aleshores, la nostra queixa una mica no va tant per com van assistir a l'emergència, que en este cas, jo seria, torno a repetir, que seria injusta si dic que no van estar al cas, perquè no seria veritat i tampoc mentires doncs, les justes, no? O cap.
1: No, sí, sí.
0: Però és de veres que a l'hora de comunicar, doncs jo com a regidora vaig tindre que ficar pel grup de la corporació que ningú mos informarà d'això. Clar, l'única informació que vam veure va ser del nostre alcalde al seu Facebook ficant com anava la cosa, però clar, és que jo a lo millor no segueixo l'alcalde i no sé ni qui és l'alcalde com a ciutadana. Hi ha molta ciutadania que no sap qui és l'alcalde ni qui som els regidors, però sí que sap el que són els canals de l'Ajuntament, no?
1: Sí, sí.
0: Aleshores, ahí està una mica la nostra queixa.
1: Pues, canviant una mica de tema, també parleu de l'accessibilitat, i és que bueno, heu presentat informes sobre l'accessibilitat a diferents equipaments municipals. Per què d'aquests informes?
0: Doncs mira, vaig explicar-te com va ser. Al principi de legislatura vam fer una publicació a Facebook de l'Eix Cívic, de l'obra de l'Eix Cívic, doncs queixant-nos una mica de coses que no ens semblaven bé, i va haver una persona al Cala de Xivert que ens va escriure i ens va dir: això és, vení Carlo, però això està molt mal. I llavors ens va explicar que era tècnic en accessibilitat universal i que veia que hi havia normes doncs, que no s'estaven complint. I llavors jo el vaig convidar i li vaig dir: doncs, si vols vindre un dia, vine, peguem una volta i m'expliques què és el que no s'està complint, perquè clar, m'agradaria saber-ho per poder demanar-ho. I així és on tenim el primer anàlisi que ens va fer Felipe Folk, que és aquesta persona que és tècnic en accessibilitat universal i que pertany també a la OBI, a l'Oficina de Vida Independent de Castelló, que també te convido a que el convides un dia, perquè
1: perfecte,
0: de veres que és molt interessant tot el que Felipe et conte i com Felipe te fa veure el món, no? Perquè clar, bueno, Felipe va vindre, vam anar a fer una volteta per l'Eix Cívic i a veure el tinkle de l'Eix Cívic. Bueno, i a l'Eix Cívic de cop ens comencem a donar compte de que hi ha coses tan senzilles que no s'estan complint com el... Ah, sí, perquè veus, este és un i este és l'altre. És que en tinc uns quants. Per exemple, les rejilles que hi ha per a colar l'aigua, aquestes rejilles tenen que tindre una obertura màxima de 1,60. És a dir, una moneda d'euro no ha de poder passar. La majoria doncs tenen uns 2 centímetres, com podem veure així, veus, en aquestes fotos. Veus, en la majoria de les rejilles que hi ha, doncs són així, de dos centímetres o més, perquè n'hi ha algunes que eren més grans. Dius, quin problema hi ha així? Doncs mira, per així una roda de cotxet se pot clavar. Per així un gallato, un bastonet, se pot clavar. Un taco, algo tan fàcil com un taló, doncs també pot entrar per ahí. O una cadira de rodes, les rodes de davant que són més finetes, per ahí entren. Per això és tan important doncs, que això tinga unes mesures. I aquestes mesures doncs, no s'estan respectant en el nostre Eix Cívic. Després tenim una altra, que són els alforques que hi ha col·locats on estan els arbres, veus?
1: No sé
0: si es poden veure, doncs això tindria que estar protegit o no tindria que hi haure cap tipus de desnivell. I així, sin embargo, doncs hi ha un desnivell que si una persona en baixa audició visual o una persona en caire rodes o en problemes cognitius, doncs així és fàcil que una persona puga caure. Per això hi ha una norma que diu que això té que estar a sol pla, vull dir que té que anar en la mateixa...
1: Al mateix nivell,
0: o que deuria hi haure així algun sistema de protecció perquè ahir no poguera caure ningú. Doncs això tampoc ho està respectant. Després veiem que hi ha comerços i activitats en aquest carrer i hi ha una norma, vull dir, hi ha una llei que diu que tenen que estar les coses que es fiquen, les capses de fruita o les coses de publicitat.

0: un comerç vulga ficar al carrer, ho té que ficar a 1,80 m de la paret. Per què? Doncs perquè les parets, les persones cegues o invisibilitat baixa, la fan servir com a guia. Aleshores, així, clar, el que estem ficant és en aquestes persones, doncs, moltes traves per poder arribar als jocs. Hi ha també un problema en el paviment. El paviment també es fa servir com guia per a les persones cegues o invisibilitat baixa, per a que es puguin guiar. I a l'Eix Cívic no veiem en cap moment que hi hagi aquest tipus de paviment de guia, no? Sí. Aleshores, clar, estem parlant d'una obra nova que es va a principi de legislatura la van acabar i que no compleix cap de les normes d'accessibilitat universal. Parlem també dels bancs, els bancs que tenim, bueno, és que l'Eix Cívic, l'informe que hi ha és molt llarg i necessitaríem molt de rato per poder explicar-te-ho, perquè realment els bancs, per exemple, que hi ha són uns bancs com de formigó, de material, sí, no? Sense cap tipus de respaldo, sense cap tipus de...
1: Sí, de... No sé com se diu, tampoc.
0: Ai, ara no em surt de
1: banana. Papoia el braç.
0: Per apoyar-se, clar. Pensa, per exemple, que les persones que van en caire de rodes, si volen anar al banc, necessiten eixa barana per a poder apoyar-se i poder fer el traspàs de la cadira, la transferència de la cadira al banc. En este cas tampoc està, després no és ergonòmic, no hi ha cap per a poder ficar l'esquena, sí. I després una altra cosa, que a l'hivern aquests bancs estan geladíssims, yeah. I les dones, a l'hora de sentar-nos allà un ratet, doncs hi ha un perill de poder tindre cistitis, vull dir que poc se parla, però és que és veritat, i al final no podem tindre un balc al carrer que siga perjudicial, yeah. O sigui, si el fet de sentar-me té que ser perjudicial, doncs veigues.
2: Hola, molt bon dia a tots i a totes. Avui, dins d'una secció més de l'Oi per Oi, contem amb la presència de Beatriz Traver, directora adjunta de Música i Cultura Popular, des d'on coordina i impulsa bona part de les polítiques musicals de la Generalitat Valenciana, així com festivals i cicles de música de referència. En aquest cas, contem amb ella perquè enguany arriba la 39a edició del Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peñíscola. Primer que res, moltíssimes gràcies, Beatriz, per agafar el telèfon.
3: Res, gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: I bueno, volia parlar perquè què suposa per a vosaltres haver consolidat un projecte amb una trajectòria tan llarga?
3: Pues este festival de música antiga i barroca de Peñíscola, per a nosaltres la veritat és que és un dels projectes prioritaris i que a més és important destacar que contem en la col·laboració de Diputació de Castelló i també de l'Ajuntament de Peñíscola, i que és important tindre'l consolidat al municipi de Peñíscola, però que també és programació per a tota la comarca i per a tota la província. I a més en un espai tan emblemàtic i important a nivell històric com és el Castell del Papaluna.
2: Com ho has dit perfectament, el Castell del Papaluna és un escenari, és molt més que un escenari, no? Com condiciona aquest espai històric la programació i l'experiència tant dels artistes com del públic?
3: Pues mira, un festival dedicat a tots aquests repertoris musicals més pretèrits, que és la música, no? Des de l'edat mitja hasta el barroc, no podia tindre millor context com és el Castell del Papaluna. I la veritat és que per als músics que venen de fora, és que són valencians, ja tots coneixen el castell, des que venen d'Espanya, dels nacionals, molts se sorprenen, però sobretot les respostes sempre més curioses són dels grups estrangers. Enguany tenim una edició de festival més internacional que mai, en un grup anglès de referències, un dels més importants del món de música antiga, com és Estil Antico, uns altres alemanys, però venen un grup coreà. taiwanès, i clar, l'experiència de poder oferir un concert en el pati d'armes del castell, rodejats d'aigua, de la mar, d'este Mediterrani, de tot aquest context històric, pues per als músics en si ja és una experiència única i extraordinària. I per al públic també, que, pues clar, escoltar aquestes músiques en aquest context arquitectònic pues sempre ho fa una experiència molt més nutrida i diferent.
2: Jo volia també parlar una mica de la programació, i és que, com bé has dit, combina formacions internacionals i amb alguns dels millors intèrprets de casa nostra. Quins criteris se segueixen a l'hora de confeccionar un cartell com aquest?
3: Pues mira, en primer lloc, comptar sempre en els grups valencians de referència. Tenim un grup que està des de la primera edició, ha estat en totes des de fa 31 anys, que és Capella de Ministrers, que a més enguany oferirà un concert commemoratiu del 750 aniversari de la mort de Jaume I, com una activitat també especial dins de les activitats de la Generalitat Valenciana en esta commemoració d'any Jaume I, però també altres grups de referència valencians. Tindrem en guany també Mediterrània Consort, que més tindrem a Quinta Essència, i una cosa molt curiosa és que demà fa un guany una cercavila per a encetar el festival en els valencians La Regalada, una cercavila, direm, heràldica, que recorrerà tots els carrers del casc històric intramurs de Peníscola, i bé, anunciarà pues este inici del festival cridant a tots en aquestes músiques heràldiques de segles XV i XVI.
4: Com bé has mencionat, Peníscola, bueno, el festival continua sent un referent després de més de 3 dècades. Quin diries que és el secret per a que funcione tan bé?
3: El secret és sempre mantindre una programació de primer nivell artístic, d'excel·lència. Això ho hem mantès des de fa 30 anys, en guany una edició més, que com insistís, com deia abans, en guany és una edició més internacional que mai. I el que volíem també era, amb això, tornar a posar el festival en el circuit europeu i internacional de festivals de música antiga. En això també ho han fet a través de sumar el festival a la xarxa espanyola de festivals de música clàssica, com és Fes Clàssica, i bueno, totes aquestes estratègies pues, ens fan pegar un passet encara més enllà per a seguir pujant el nivell i la dimensió i també la difusió del festival, no només en el nostre territori valencià, sinó també a nivell nacional, però també sobretot internacional.
4: Jo crec que encara hi ha gent que pensa que la música antiga és un gènere reservat per a només especialistes. Com trencaríeu aquest prejudici?
3: Pues mira, el trencaríem en la programació en si. Per posar-te un exemple, esta cercavila de la que te parlava, heràldica, en la que encetarem el festival, però tenim, per exemple, enguany representarem una òpera, que és Los Elementos de Literes, la farem al Palau de Congressos, perquè necessitem tota la infraestructura d'un escenari per a posar escenografia en flamenc. Entonces són propostes artístiques que apropen a altres audiències, no només a aquells, podem dir, friquis de la música antiga. No és un festival per a erudits, per a especialistes, és un festival per a tots els públics. Tenim propostes familiars, tenim propostes, ja t'he dit, que transiten altres gèneres musicals, com esta òpera barroca en la que tindrem tota una posada en escena que combina balladores de flamenco, i serà molt interessant i molt curiosa, i que recomane que no s'ho perda ningú. O altra, com la de la Ritirata, en l'actriu Manuela Velasco, que bé, són estratègies i propostes que ja t'he dit que fan que no siguin només adreçades a un públic, direm, especialitzat, sinó al gran públic, i que cadascú pugui transitar i aproximar-se a l'experiència del festival des de la seva pròpia perspectiva i experiència.
4: Acabes de mencionar que n'hi haurà activitats familiars. És una manera també de crear un públic, bueno, el públic del futur?
3: També, sí, és la estem. Jo pense que obligats moralment a educar no només el públic d'ara també, sinó el del futur, no? El que serà el de demà. I bé, en totes aquestes xicotetes accions pues, sempre aconseguim pues, donar a conèixer i apropar el públic més menut, també el familiar i també aquell, direm, nou, que no, al millor no coneix estos repertoris, no coneix... I, bueno, i així és una forma d'apropar, sempre hem d'apropar la música i el nostre patrimoni musical a tots aquells que estiguin disposats de gaudir d'una proposta i una programació cultural de primer nivell.
4: I heu notat algun augment en l'interès dels joves per a aquest tipus de música en aquests últims anys?
3: Pues mira, sí, t'he de dir que la música antiga, igual que el jazz, acabem de tindre el festival de jazz a Peníscola també, que per cert hem augmentat un 30% l'assistència del públic, i això és molt significatiu perquè el públic té ganes d'assistir a aquests concerts, i passa també en la música antiga, que per qüestions de que és diferent a, no sé, el repertori de la música clàssica a l'ús, podem dir, des del classicisme fins al segle XIX, de 3 o 3 tipus de públic més jove, diferent. Això és curiós i sí que ho observem, que sí que augmenten aquests públics diferents.
4: I en matèria d'organització, un festival d'aquestes característiques, entenc, no és senzill. Quin és el repte més gran que afronteu cada any?
3: Pues te dic que el repte més gran és muntar tota la infraestructura en el castell, en el pati d'armes, perquè per als que no ho sàpiguen, els cotxes no poden entrar des del castell. O sigui, hi ha un últim tros que s'ha de carregar a les esquenes, wow, i s'ha de pujar a força humana, i te dic que montem ahí, pues, un escenari, il·luminació, tota la infraestructura tècnica que requereix, els instruments, imagina't pujar un orgue positiu, un clave allà dalt, i s'ha de pujar a pes. Mm. He de dir que a nivell d'infraestructura logística és el que el repte major és este. Però fa una experiència curiosa, també te dic.
4: No, totalment. Jo, per la meva part, moltíssimes gràcies. Recordar als oients que aquest festival tindrà lloc del 24 de juliol al 2 d'agost. Si vols...

0: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 13 de juliol del 2026, passem a la segona secció de l'Oi por Oi del dia d'avui. En aquest cas, contem, com sempre, tots els dilluns amb el programa Les Zones, l'espai literari on els nostres col·laboradors parlen de literatura valenciana. A més, també tenim avui a Alexis Becker, dramaturg, de la trova de Buena Saña. Recordeu que està el teatre, el Festival de Teatre Clàssic de Peníscola, on s'inaugura avui aquesta obra. Però primer, i com sempre, a la 1:07 passem amb les zones.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: Carrefour Vinaròs te informa que permanecerá abierto todos los domingos y festivos hasta el 13 de septiembre.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3: Les Zones, l'espai literari de Ser Maestrat, amb Amàlia Roig, Joan Bel i Josep Maria Pla.
4: Bon dia, oients, amigues, amics de Dijous d'Arts. Bon dia, Josep Maria.
5: Bon dia, bona hora.
6: Bon dia. Molt bon dia i molta calor.
4: Bueno, molta calor. Estan impacients, estos homes, eh? Abans de que els pregunte res, ja ells ja contesten. Tenen moltes ganes de parlar.
5: Mira, us faig una pregunta. Quina és la famosa dita de juliol? Si us digués, al juliol, quina és la dita més... Si de tipus refrany que més...
4: A Sant Jaume...
5: No, a no? Juliol... Ni dona ni cargol. Ah, si la coneixíeu,
4: sí,
5: no?
4: Sí, eh? Sí.
5: Està clar que vol dir ni cargol. No plou, no hi ha cargols.
4: I ni dona també està clar.
5: Aquí hi ha dues versions, l'he trobat. És curiós això, que hi ha dues versions. Una, que és que no et jagues una dona al juliol, i l'altra és que no et cases al juliol. Que ah. M'ha sobtat i dic, mira...
4: Bueno, també... és la versió més... cristiana, diríem, de la dita, però jo crec que és la primera.
5: Jo també penso que la primera, jo. Que encara és molt més moralista.
6: Sí,
5: ni dona ni carro, però bons llibres. Això sí que avui parlarem de llibres.
6: Sí, i poseu l'aire condicionat, perquè, per cert, que és una paraula també que vull dir, molt sovint hi ha molta gent que diu aire acondicionat. Sí, sí, sí, no, és aire condicionat.
5: El condicionem.
6: Que quedo ben clar.
4: Bé, anem a que... Bueno, vosaltres ja ho heu dit, que us ha cridat l'atenció.
5: Jo
4: vull
5: fer un regal, Amàlia.
4: Jo dic el que m'ha cridat l'atenció a mi. La publicació de Les Gratituds, de Delphine de Vigen, una de les autores franceses més llegides de la literatura francesa i que a mi més m'agrada. És editorial Anagrama, s'inscriu dins de la literatura del jo, que diem moltes vegades, sí, no? Sí. Té obres com Res no suposa la nit, basat en una història real, Pura passió, que aquesta crec que no està traduïda al català, crec que està només en castellà, que aquest és un altre tema, que les traduccions en català sempre arriben
6: una mica
4: anys
6: tard
4: després de castellà, i això fa molta ràbia.
6: Algunes d'elles, sí.
4: Un altre que és Les lleialtats, Les hores soterrades, l'accident, sembla que es diu, aquell de, que tracta d'un avortament... L'accident no és, però és una cosa semblant. Etcètera, etcètera. Vull dir, n'hi té tantes dades, tantes, per mi, les millors, basat en una història real i pura passió. És una literatura intimista, colpidora i de ritme pausat, però molt, molt addictiva. Aquesta és el meu que t'ha cridat l'atenció.
5: Jo faig un regal, Amàlia.
4: Pues vinga,
5: tens un dels contes a Ítaca i el japonès,
4: sí.
5: Que es diu Nocturn.
4: Sí.
5: Que tracta sobre...
4: Chopin i George Sand. Mallorca...
5: Al mes de juny es van complir els 150 anys de la mort de George Sand.
4: Sí.
5: Aleshores, m'ha cridat atenció. Dic, mira, perquè al final de la seva vida escriu la història de la meva vida i va dir que la nostra estada a Valldemossa, que és un poble que reflecteix, va ser un suplici per a ell i un turment per a mi. Dic, mira, el conte d'Amàlia està molt ben reflectida, este suplici i este turment. I això em feia gràcia.
4: És el que vaig voler reflectir en el conte de Nocturn, que estar a Ítaca i al japonès. Sí, sí. Perquè ja comença, perdona un segon, perquè ja comença amb, quan arriben amb el vaixell, amb la pudor de porc, sí, ja sabeu, pel transport dels porcs de Mallorca, França, etc. I bueno, i acaba amb el comiat de ni de les gavines, perquè quan van arribar sí que les gavines van saludar-los, diríem, la gent de la illa, ni cas, però quan van marxar no hi havia ni gavines, que bueno, és una mica simbòlic, no?
7: 56 dies,
6: no, jo volia,
5: 56 dies.
6: Volia comentar que va escriure un llibre sobre Mallorca, que crec que es deia Una temporada a Mallorca,
4: un estiu a Mallorca.
6: Un estiu a Mallorca i tal. La George Sand, que bueno, va posar la illa a París, clar, sí, ells sí, venien del París refinat, sí, de classe social alta i tal, i van parar en allà, i l'impacte va ser brutal, i va escriure aquest llibre, que els mallorquins aquest llibre no el poden ni veure, perquè els retratava en aquella època, l'any 1800
4: no,
6: i pico,
4: un estiu, no, perdona, és un hivern a Mallorca.
6: Un hivern a Mallorca, sí.
4: Sí.
5: Aquesta és la gran paradoxa, que d'això el turisme s'aprofita i fa... Sí. Un pol d'atracció que turistes.
6: Sí, sí, sí. Sí,
4: tant,
6: sí, però, sí. Tant.
4: Sí. Tant. Bueno, moltes gràcies per la referència.
5: Home, perquè, dic, mira,
6: està bé.
4: Com que te'n recordaves, eh?
5: Sí, sí, sí. Home, perquè jo no sabia que havia
4: sí, que havia estat a Mallorca,
5: que, no, això sí, no, que el juny se feia 150 anys de la sua...
4: Sí.
5: Mira,
4: sí.
5: És una, a vegades ho vas llegint i mira, sí, i llences cap. Avui parlem també molt de dones.
4: Sí,
6: sí. Ui, jo volia comentar
4: una altra cosa referent a això, sobre el cor de Chopin. D'això potser no heu llegit res, però un dia us en faré jo 5 cèntims. Ja està,
6: seguix.
4: Res més.
6: Jo volia comentar una altra notícia que m'ha cridat l'atenció estos dies, perquè la Plataforma per la Llengua acaba de publicar un estudi i tal, i diu que només el 17,4% de les persones que comencen una conversa en català mantenen la llengua davant d'una altra persona que està parlant una altra llengua. Català i en valencià encara deu ser menys,
5: sí,
6: no?
5: Sí.
6: I, bueno, no cal entrar en més detalls de l'estudi, que és un estudi ampli i interessant i tal, però jo crec que el dia a dia aquí a Vinaròs, sobretot a la costa, jo diria, no tant a l'interior del Maestrat,
5: que també,
6: cada vegada més.
4: Bueno, jo crec que més que costa o interior, la cosa és població. Pobles menuts i pobles grans.
6: També, sí, que és equivalent a costa o interior. És equivalent.
4: En aquest cas, sí.
6: Però dic, aquí realment a la costa s'ha notat un canvi molt important, jo diria, de 10-20 anys cap aquí, no? Molt influenciat pel turisme, suposo.
4: Sí, pel turisme. Però avui dia, la immigració.
6: Sí, avui dia, quan vas a qualsevol botiga de Vinaròs, si no tenen cap referència teua, se t'adrecen en castellà, normalment. Sí. Si canvies a valencià, vull dir, o contestes en valencià, molta gent s'enganxa al valencià, però hi ha gent que no ho fa.
4: Bé, comencem el tema d'avui, si no voleu afegir res
5: avui,
4: més.
5: Avui farem un programa un poc motivat per l'acte que va tindre lloc dissabte al Club Nàutic
4: de Vinaròs,
5: correcte, en veu de dona, que va ser un acte en el qual una sèrie de rapsodes
4: van concretament
5: van aprofitar, diguem, versos escrits per dones i en van fer un recital.
4: I forma part de Versos a la mar,
5: correcte.
4: Que ja porta la tercera edició.
5: La tercera edició, correcte. Aleshores, arran d'aquesta... diguem, d'aquest protagonisme d'autores, avui el programa un poc tractarà del protagonisme de personatges femenins que al llarg de la literatura han tingut un cert protagonisme. Sobretot tancant motlles del que és el sistema patriarcal també de la literatura, en definitiva.
4: Sí.
5: I això ha estat, de comentar alguns dels llibres en què apareixen aquests personatges i un poc el sempre són personatges anterior al segle XX, més o menys.
4: Sí.
5: Ho fem d'aquesta manera, Al segle XX ja, i no cal dir el XXI, la presència d'autores i de femenins és molt més àmplia i, per tant, és diferent ja.
4: Jo crec que el salt potser més important és el segle XIX.
5: Sí, és quan...
4: És quan realment les dones comencen a sortir...
5: I a escriure.
4: I a escriure.
5: I per tant escriuen d'allò que tenen...
4: Que tenen més a prop.
5: Correcte, sí. Començant sobretot, evidentment, per la gran literatura anglesa.
4: Sí,
5: que és la pionera d'aquestes autores.
4: Totalment d'acord. Bueno, són molt interessants les de l'antiguitat, crec jo.
5: I millor no t'han conegut, es trobo jo. No ho sé.
4: Bueno, no ho sé. Antígona, per exemple, és molt coneguda. Hi ha una versió de Sòfocles, n'hi ha una altra de Salvador Espriu.
5: També, sí.
4: I el tema que planteja és un tema que és molt bonic, que és la diatriba entre què fer, si seguir la pròpia llei moral, per dir-ho d'alguna manera, o el dret universal, o seguir les lleis injustes de l'Estat.
5: De l'Estat.
4: Això és un dilema que és viu, que és actual, i que moltes vegades en la nostra vida diària ens el plantegem.
5: Sí.
4: Què faig? Faig cas? És que hi ha gent que diu, no, és que se tracta de complir la llei, però la llei no sempre és justa.
5: No sempre, sí.
4: L'Antígona de Salvador Espriu és una lectura que jo la recomano de totes. La de Sòfocles no tant, perquè
5: és una tragèdia, s'ha d'entendre en el seu context.
4: Però l'Antígona d'Espriu és curteta i es llegeix molt bé i exposa molt bé quin és el problema, tot i que una Antígona i l'altra, entre una i l'altra hi ha diferències. No són ben
5: però sempre en totes trobo que és els autors manifesten, diguem, un poc, diguem, la superioritat dels valors morals davant dels que t'imposa un poder.
4: La societat, el poder, normalment.
5: O el que sigui.
4: Mm? Sí.
5: I en aquesta línia, diríem, és un, per a mi, en el context de la literatura grega, és un gran què, perquè era una literatura en la qual la dona no té molta presència.
4: No
5: en té, és escassa.
6: Ni a la societat, tampoc.
5: Tampoc.
6: La societat grega no pintava res.
5: A vegades s'elogia molt bé la democràcia, que no grega, que és atenenca, en què ni esclaus ni dones podien
6: participar.
5: Per tant, que una veu femenina, i a més d'una manera, diguem, radical. Escolta.
4: Bueno, és una heroïna, en realitat.
5: Sí, així no ho han dit, una heroïna.
6: Sí. Mm-hmm. Home, el més important d'Antígona jo crec que és veure l'obra de teatre, vull dir, perquè és una obra que es representa molt sovint, sobretot en escenaris com Mèrida o Sagún, vull dir que...
5: No sé si el grec de Barcelona l'ha fet una vegada.
6: El grec de Barcelona
5: és un lloc molt adient.
6: En teatres clàssics s'ha fet moltíssim i val molt la pena veure-la. És una tragèdia com a tota tragèdia que acaba malament, acaba bé.
4: Bueno, acaba heroïna, amb la mort, les tragèdies acaben...
6: L'heroïna mor, la família del que provoca tot això, és a dir, del que mana, doncs també és...
5: Surt tocada,
6: vull dir que acaba malament, però val molt la pena. Sí.
5: No donem cap desenllaç, perquè si un poquet, si algú se vol informar, pot informar-se.
4: Sí.
5: Canviem de torn.
4: Bueno, hi ha una cosa que també enllaça amb això de les tombes i els morts, la guerra civil, etc., que ja surt a Antígona, que és que el rei Creont, el que mana, prohibeix enterrar a Polinices, perquè és el que ha perdut la guerra. I contra això és contra el que es revela Antígona. I ho dic perquè a vegades en les guerres ja passen aquestes coses, no? Que el guanyador s'atorga tots els poders i fins i tot el no poder enterrar al cap del bàndol contrari.
5: Que en aquest cas és el germà d'ella.
4: Què és el germà d'ella, a sobre. Mm-hmm. Bé, parlaríem una hora seguida d'Antígona, però haurem de passar en una altra
5: cosa. Donem ara un top a la comèdia, ja que és molt més fresca, diguem-ne. I això també... I parlarem en concret d'Aristòfanes i la seva Lisístrata, que també és una història molt sucosa, diguem-ne, en certa manera.
4: Sí.
5: També molt aïllada en el context de tota la... Bueno, de tot el que ens ha arribat, diguem, de la producció literària de grega, que tampoc ens ha arribat. Els romans ho veurien més fàcil. Jo això ho trobaria... En la literatura romana això és més fàcil, perquè eren molt més sarcàstics, molt més irònics, molt més fotedors, diríem.
4: Sí.
5: En la grega no és tant, però bé, aquí tenim una peça en què un personatge femení, Lisístrata, adopta una posició o adopta una manera d'actuar avant la letra, diríem, en certa manera.
6: Sí.
4: Que estem parlant d'una època d'un segle o dos abans de Crist.
6: No. Cinc.
4: O cinc.
6: Cinc segles abans de Crist. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Estem parlant de molts anys. Sí, sí,
4: i
6: sí.
4: El que proposa Lisístrata, què és, Joan?
6: Bé, en aquell moment hi ha una guerra.
5: Com entre, sempre.
6: Com sempre, en aquella època sempre es barallaven, bueno, com avui dia també. No? Hi ha una guerra entre la ciutat d'Atenes i els espartans, que no hi ha manera d'acabar la guerra, i aleshores la Lisístrata proposa a les dones dels atenenses i dels espartans de fer una vaga de sexe, és a dir, de no tenir sexe amb els homes fins que no paressin la guerra d'una punyetera vegada.
5: Jo penso que és la primera vaga que la literatura reconeix en la història, eh? Perquè parlar de vagues al segle V abans de Crist no era...
4: Sí,
6: i realment, bueno, és una mesura potentíssima, jo diria, eh? Una mesura potentíssima, sí, sí.
5: I a més, tot també amb un llenguatge desinhibit, diguem, sense cap, diguem, enquadrament, sense cap, no. Tal com raja, sona la Lisístrata.
4: Impúdic.
6: Ara amb el pensament que la Carlota Gurt crec que en el seu monòleg que parla de la sexualitat femenina al llarg de la història en parla.
5: Pues potser
4: Sí. Clar que en parla, sí. És normal.
6: Molt bé, un tercer personatge és de l'època clàssica, per parlar dels més clàssics, és la Penèlope de l'Odissea.
5: La més oblidada, per mi la més oblidada. Sí. Això també ho diu la Mari Bert, que es parla molt de l'Odissea com el llibre d'Ulisses, però també és el llibre de Penèlope i de Telèmac.
4: Sí.
5: Però clar, tot se n'emporta el diguem, l'aura, diguem, el personatge grec, el masculí, en definitiva.
4: Sí. Mm-hmm.
5: I en canvi de Penèlope...
6: Se'n parla poc, sí.
5: Molt poc.
4: Sí.
6: Però bueno, és un exemple de persona espavilada,
4: exacte,
6: prudent, lleial, lleial al marit, que l'espera tot el temps que faci falta, i sobretot llesta, perquè sap treure's de sobre a tots els pretendents que té per allà, fins que no arriba altra vegada Ulisses a cap.
4: I l'obra ho posa en valor, això.
6: Sí.
4: Perquè normalment el que fan aquestes obres és posar en valor la bellesa. Mm. Per exemple, Helena, al contrari, no? I en canvi aquí es posa en valor una qualitat que al llarg dels segles cada vegada...
5: Passa que al llarg dels segles, a vegades, com dius tu, la gent ha fet més, diguem, l'astúcia d'Ulisses que no la d'ella, per exemple.
4: Sí.
5: En canvi, ha quedat com a prototipus d'astut Ulisses, ja des del cavall de Troia.
4: Sí,
5: en canvi, Helena, que mantinga a ratlla una sèrie de vampirs que volen apoderar-se'n del tro i que els tinga, diguem, d'una manera, diguem, ara sí, ara no, ja tornaràs, etcètera, això, a veure, no es destaca tant, o la crítica no la destaca tant.
4: Bueno, clar, perquè normalment la crítica també l'han fet homes.
5: Correcte, també és patriarcal.
6: Has dit Helena, però és Penèlope. Helena és justament tot el contrari, és la bellesa que provoca la guerra, vull dir, amb el seu rapte.
4: La cançó de Serrat, Penèlope, també parla d'una dona que s'espera en una estació a que arribi el seu amant, que no arriba mai, no? Una mica el que va fer Penèlope. Estes serien les de l'antiguitat.
5: Sí, diguem, sí, l'antiguitat clàssica.
4: Com veus... les tres interessantíssimes.
5: Sí.
4: Modernes com les que més...
5: Aquí està, un poc, trobo, el que a vegades... crec que molta gent, jo no m'ho formació, no vaig tindre la sort de conèixer esta mirada tan moderna d'aquests personatges femenins, perquè tots són portaven els herois. Ajax, Agamemnon... Jo recordo els clàssics, eh? No cal dir
6: Aquiles...
5: Aquests han portat tota la glòria. La resta...
4: Bueno, i de fet, les pel·lícules que s'han fet en cinema, que també se n'han fet unes quantes, també són homes tots els herois. Les dones sempre estan darrere. Bueno, anem a l'edat mitjana...
5: Amb jo quines n'hem pogut triar més, però bé.
4: Bueno, sí, clar. Però és que si no ens quedaríem només a l'antiguitat.
5: Sí.
6: Jo crec que pel temps ens donarà per comentar-ne una de cada època, no? No sé. L'edat mitjana, Josep Maria, si vols comentar la Beatrice.
4: La Divina Comèdia.
5: Home, mira, la Beatrice, la primera és un poc la dona angelicata, diguem, que és un poc el model dels primers, diguem, humanistes, diguem, sobretot italians. És la dona que té tots els valors, totes les moralitats i que diguem, és la que ha d'aspirar la dona. Gairebé són Mare de Déus en miniatura, per dir una vegada, en certa manera.
4: Sí,
5: quan Dante, la famosa Beatrice de la Divina Comèdia, la va veure dues vegades, perquè ell estava casat i tenia fills, però bé, la va idealitzar i de fet la fa protagonista per, en el seu viatge pel purgatori i pel paradís.
6: Sí, sí, sí.
5: I a partir d'aquí, clar, pues, és una mena de, diguem, de dona utòpica, diguem, de dona a la qual ha d'aspirar. Claro, aquests models tan, diguem, tan definits provoquen que sigui molt difícil, diguem, assolir aquesta perfecció que diguem, molta gent presentava en les seves obres.
4: Mm?
5: Quan la realitat és molt diferent, la realitat. Mm?
4: Sí, molt diferent.
5: Alguns oposen aquesta Beatrice als contes de Boccaccio, en què allí, escolta, bueno, mira, pim-pam, diguem, diguem, és molt més, és molt més, diguem, terrenal,
4: sí,
5: diguem,
4: sí,
5: d'esta sí, manera.
4: Sí. Després sí, n'hi ha un altre molt interessant, i si heu llegit sí, Tirant lo Blanc,
5: sí,
4: de la literatura ben sonostrada, és sí, Plaer de ma vida.
5: No és el nom, ja fa el pes, ja.
6: Ja fa la cosa.
4: És que és la donzella que assisteix a la princesa sí, carmesina sí, de la cort de Constantinoble. Sí. Té una personalitat alegre, espontània, desinvolta, i és ella la que fa del que bota entre Tirant i Carmesina.
5: I amb una cultura, diguem, sexual o de la relació sexual molt àmplia en aquella època.
4: Sí,
5: o com a mínim,
4: sí,
5: hi ha pocs llibres que manifesten, diguem, esta manera d'actuar en aquella època, eh? Tan clara, tan
4: bueno,
5: evident.
4: I és carpe diem una mica, perquè ella els incita a aprofiteu
5: sí,
4: el moment,
5: sí, sí,
4: ara que teniu el desig, etc. Això, clar, al segle XIV, o XV, home, és moderníssim.
5: Sí, sí, sí, sí, moderníssim.
6: Sí, sí.
5: Passem, si voleu, a l'altre...
6: també de la mateixa època hi ha l'obra de William Shakespeare,
5: sí,
6: Romeu i Julieta, no? Julieta també com un prototip de dona també d'aquella època, eh? Mm. De fet a Verona, a la ciutat italiana de Verona, es pot visitar la casa de Julieta,
5: sí, sí, sí,
6: i és necessari fer una fila per tocar-li el pit dret, que això té
5: gràcia, un gran dia, sí,
6: diu, perquè suposadament dona bona sort, eh?
5: Sí, sí.
6: Diu que
5: sí,
6: bueno, es va basar en obres anteriors, Shakespeare,
5: sí,
6: per marcar una mica el personatge.
5: Aprofita sí, tot el bagatge
6: tot
5: clàssic,
6: sí,
5: que està bé, que també
4: clar,
5: està
4: bé, bueno, això sempre és així, no? Què seria de nosaltres sense precedents?
6: Tot lo previ,
4: no?
5: Sí, i tant, sí, sí.
4: Després, la primera meitat del segle XIX, bueno, jo aquí destacaria Emma Bovary.
5: I tant, sí, és la que hem de parlar
6: clar,
5: tots.
6: Sí, sí.
4: D'Adam Bovary, 1856, de Gustave de Flaubert.
5: Sí.
4: I aquella frase famosa de Madame Bovary, c'est moi,
5: c'est moi,
4: sóc
5: sí,
4: jo. No? Bé, si voleu explicar vosaltres la història de Madame Bovary o...
5: Bé, té moltes mirades, però és una persona, diguem, que no troba la parella adequada.
6: Sí. Sí.
5: És curiós perquè en tots els grans adulteris de la novel·la del segle XIX els marits són una colla d'incompetents, escolta, són una colla
4: potser reflecteix la realitat.
5: També som molt escarrancits, som molt... que quasi està justificat, si, diguem, en certa manera, diguem...
4: Ser adulter.
5: Sí, perquè, a veure, allò
4: era,
5: no es podia...
4: Vaja.
5: No es podia aguantar d'esta manera. O sigui, tant el d'Anna Karenina, em recordo com el de la regenta. De,
4: sí, també.
5: Bé,
6: sí, sí,
5: a banda dels ambients. Jo sempre dic que és curiós perquè són els grans adulteris del segle XIX escrits per homes.
4: Sí.
5: O sigui, hi ha pocs grans adulteris escrits per dones.
6: Ja. Yeah.
5: També, vull dir, és el que és, vull dir,
4: bueno,
5: no, és
4: n'hi ha una mica més
5: més avant,
4: però
5: sí, més avant, sí,
4: més avant.
5: Però el que és la novel·la realista,
4: no,
5: diguem-ho d'aquesta manera.
4: No, perquè això era
5: correcte,
4: una cosa com molt mal vista,
5: sí,
4: i
5: sí,
4: com
5: sí,
4: havia
5: sí,
4: de ser contada, no?
6: De tota manera, en el cas de Flaubert, una mica reflectia la seva vida. Ell
4: sí,
6: va tenir una parella sempre, que no es van casar mai,
5: sí, sí,
6: que de fet ell vivia, ara no recordo, al seu poble on havia
4: sí,
6: nascut, i ella vivia a París i es trobaven habitualment i tal, però que no es van arribar, vull dir, que tenia una relació adúltera per la societat en la qual
4: bueno,
6: vivien i tal.
4: I una relació poliamorosa, que
6: també,
4: diuen ara, no?
6: També.
4: Perquè crec que no era l'únic amant,
6: ja,
4: que ne tenia ja, unes quantes més, no?
6: Mm-hmm. Aquesta, diguéssim, que va ser la més
4: destacada,
6: persistent
4: sí,
6: i destacada.
5: En alguns crítics de fins i tot diuen que la culpa és de la literatura, perquè ella es va crear un model diguem, de masculí a partir de les lectures, que era una gran lectura.
4: Sí.
5: És una gran lectura, la la Emma Bovary, sí. En canvi l'home no, l'home és un, va a la seva.
4: Sí, sí. Després tenim Alicia al País de les Meravelles de Lewis Carroll.
5: Sí, sí.
4: Aquesta, bueno, és un llibre deliciós. Quan vaig llegir Canto jo i la muntanya d'allà de la Irene Solà, dic, ostres, a la tercera plana, dic, això és Alicia en el País de les Meravelles, una mica.
5: Sí, un poc en
4: l'ambient, us recorda molt l'aire, etc.
6: Els animals parlant.
4: El parlant, sí. Bueno, res més, perquè si no, no arribarem a...
5: Este ho podem deixar per un altre dia, si voleu. Si bé,
4: bueno,
5: us comentem. Eren, vaig triar, diguem, la... Jo Marc de Donetes, de Mujercitas, perquè quan vaig veure la pel·lícula, a mi em va semblar que allò era, diguem, una dona que no es vol casar i vol ser escritora. Clar, tampoc no era freqüent.
4: No.
5: I això s'entén en el corrent de la literatura anglosaxona, en què això és més freqüent que les dones, diguem, s'ha acabat.
4: Sí.
5: La nostra finalitat no és casar-nos, podem fer altres coses.
4: Sí, sí.
5: Això també és un molt avant la let, diguem, en la cultura aquesta.
4: I tant.
5: L'autora, de fet, no es va casar. En l'obra, sí. En l'obra de Donetes, al final, la mateixa es casa en aquell professor que va tindre, etc. Però ja es nota, superar l'entorn familiar i social de dir, home, t'has de casar, vinga, que se't passarà l'arròs,
4: d'aquesta
5: manera. I no, perquè la seva passió era llegir i escriure, en definitiva.
4: Clar. Bueno.
6: Jo també del segle XX, doncs, comentar la Virginia Woolf, que va escriure la seva novel·la, una de les millors que va escriure, que és la Clarissa Dalloway, no? La protagonista, el personatge principal de la senyora Dalloway, sí, que es diu la novel·la, no? De fet, la Virginia Woolf va escriure algun dels textos claus del feminisme, no? Com per exemple Una habitació pròpia, no? Que ho va definir com el lloc necessari i precís per poder desenvolupar-te, per poder escriure, per poder ser una mica tu mateix. A la senyora Dalloway, el que introdueix la Virginia Woolf és el monòleg interior, en el que explica tot el que li passa a la senyora Dalloway, que és una senyora de classe alta anglesa, tot el que li passa durant un dia de la seva vida en el que està preparant una festa i té una sèrie de convidats. I al llarg del dia va fent un repàs de tot el que ha estat la seva vida, i no només la seva vida, sinó que la novel·la és una mica... reflecteix el canvi de classe social, no?, de l'època victoriana cap a una època nova a l'Anglaterra d'aquells anys, no?
5: La primera meitat del segle XX.
6: Exactament, vull dir que és una grandíssima...
4: Sobre la relació amb el seu marit i la relació amb el seu amic Peter Walsh, sembla que es diu.
6: Exacte.
5: Peter Walsh.
4: Sí.
6: És un personatge també molt interessant, un personatge ja que està molt lluny de tots els que hem contat anteriorment, diguéssim, no?
4: I fins aquí, no tenim més temps, podríem incloure també...
5: Una altra vegada parlarem de Ruïnes del segle XX.
4: Middlemarch, de George Eliot, però ja parlarem un altre dia.
6: Sí, un altre dia.
4: Més calma, perquè totes requereixen més temps del que avui, desgraciadament, tenim. Fins aquí el dia d'avui. Que
5: molt
4: sigueu
5: bé.
4: Feliços.
5: I llegiu
4: gràcies.
5: I descanseu.
6: Molt bon dia.
5: Bon dia.

0: Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat. Tots els dijous, a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat. Els dijous dins de l'Oi por Oi per a saber qui som i d'on venim.
1: Hola, molt bon dia a tots i a totes. Benvinguts un dia més a Ser Història. David Gómez, primer que res, moltes gràcies.
2: Bon dia, Gabriela.
1: I bueno, és l'últim programa de la temporada. Què mos vas a contar?
2: Sí, avui ja tanquem la quarta temporada. És el programa 133 i volia agafar un tema que en alguna qüestió l'hem tractada, però enfocant-la des d'una altra perspectiva. Voldria parlar avui concretament sobre els llops i els gossos salvatges o asilvestrats temps enrere en zones rurals com la nostra.
1: Pues quan vulguis.

0: Bé, avui voldria tancar la temporada parlant d'una qüestió que alguna vegada hem parlat una miqueta sobre en l'àmbit rural el que ha suposat, pensar enrere, els llops i els gossos salvatges, perquè encara que avui en la nostra zona gossos salvatges sí que s'han encara vist en situacions determinades, antany, fa més de 100 anys, era algo habitual i normal el trobar-se aquests animals enmig del camp, i clar, això moltes vegades donava peu a llegendes, històries, successos, i és una mica el voler pues, comentar això, no? Com vivia aquesta societat rural de camperols, que era una part important del sector econòmic de la nostra societat, aquest tipus de qüestions. El llop, per exemple, sabem que va habitar moltes zones muntanyoses, boscoses, i poc poblades de la península, com encara fa en alguns punts, sobretot de lo que és la zona nord. Però, clar, era un animal que, per exemple, encara que avui soni estrany, ha viscut entre nosaltres fins inclús les primeres dècades del segle XX, perquè així, en el nord de Castelló, se té constància de la seva presència. Sobretot també pastors, llauradors, habitants de zones rurals, que eren qui millor coneixien aquesta situació. Encara inclús a dia d'avui ens han arribat llocs de barrancs, de zones de muntanya, en el topònim llop o lobo, perquè ens està recordant realment pues, la presència d'aquesta criatura. El llop era molt temut per l'àmbit rural, sobretot per els atacs que podia realitzar cap al bestiar. Una societat on la gent antigament depenia molt de lo que era l'explotació animal, de les ovelles, cabres, els animals de corral, doncs clar, perdre una part d'aquest ramat podia ser una catàstrofe. Avui nosaltres anem al supermercat, comprem els productes que ens interessen, però antigament tot se tenia que produir, no?, des de la llar moltes vegades. I clar, això explicarà per què els corrals es protegien amb murs, aquestes portes fortes i bardisses, i clar, inclús els gossos emprats com animals de defensa, perquè després això ho comentarem respecte a la qüestió dels gossos salvatges. El gos no era com avui, no?, que tots tenim el gos, ens agrada com un animal de companyia, que ens acompanyen, però abans el gos sobretot se tenia en la llar en la majoria d'ocasions segles enrere com una forma de per a tindre ahí un element de control o de defensa, perquè sobretot en les zones de camp els mastins eren essencials, ja que en les explotacions ramaderes acompanyaven els ramats, com encara avui ho veiem, i sobretot també protegien a les persones durant els seus trajectes per els camins, per aquests camins de ferradura, per aquestes zones de muntanya, on sempre no només la qüestió d'alguna filistera, sinó d'inclús de bandolers i de persones, que com sabem també fins al segle XIX era habitual això, el poder, per desgràcia, trobar-te una persona que anara amb males intencions. I per aquest motiu sempre els animals se portaven com a aquesta forma de defensa, els gossos, sobretot. Molts d'aquests gossos, que sobretot estaven ja especialitzats per a la defensa del ramat, per si hi havia una incursió de llops, portaven la carranca o carlanca, que és un collar amb punxes que els servia per a defensar-se, se posava en el coll de l'animal i d'aquesta manera se li donava una protecció addicional, perquè sabem que el mastín és un animal que encara que tingui davant una manada de llops s'està ben adiestrat, si veu que hi ha un perill, doncs defensa encara que la situació numèrica sigui molt adversa. A més dels llops també hem de dir-ho, existeixen els gossos, i encara això ho veiem, asilvestrats. Els gossos silvestrats o gossos salvatges en realitat són gossos que s'han perdut, que han passat de més d'una generació moltes vegades ja, per tant han perdut aquest contacte, és a dir, són gossos que ja han criat fora de la llar, que s'han començat a adaptar a aquest territori i viuen en un estat salvatge. Clar, aquests animals moltes vegades poden formar grups i també pues, de la mateixa forma que els llops atacar els animals de corral. I clar, també en aquesta ocasió, pues, com comentava abans en l'exemple del llop, atacar els bestiars. I inclús a vegades ni se sap diferenciar entre un llop i gossos salvatges, no? perquè el comportament, encara que té diferències, a grans trets és similar. La convivència inclús entre llops i aquests gossos, que moltes vegades se perdien i que acabaven asilvestrant-se, podia donar inclús a situacions d'hibridat, és a dir, de gossos i llops, que acabaren, per exemple, hi ha un municipi de Catalunya, en Tarragona, Prat Dip, on se parla d'una criatura que són els dips, que s'ha proposat que si en el seu origen eren doncs, un híbrid entre aquests llops que hi havia en la muntanya i gossos de riers que se perdien i que podien donar situacions, com dic, d'animals salvatges que tenien doncs, una barreja dels dos. La por als cànids, ja, quan parlem a grans trets de la família, dels animals d'aquest tipus, era una realitat, encara que moltes vegades també hi havia llegendes, no?, històries que encara li donaven més simbolisme. En molts pobles, per exemple, això jo ho recordo d'haver sentit en la zona de Cuenca, de que quan, per exemple, se sentia el lladruc, no?, d'un gos durant la nit, la gent pensava que això era l'anunci d'una desgràcia, i si això succeïa, per exemple, durant la festivitat de Tots Sants o de Fira dels Difunts, ja ni te comptes, a dir, hi havia moltes creences, o, per exemple, també hi havia històries de gossos negres, animals misteriosos, aquests espectrals que en algunes inclús cultures com la zona d'Anglaterra són molt populars, desaparicions relacionades depenent de quina zona, si estan vinculades com un mal auguri, és a dir, darrere tot això també hi ha un rerefons mitològic legendari bastant interessant. El joc també, per exemple, apareix en la religió i en les creences, sovint sempre representant com ells perill o mal, no? Especialment quan atacava el cordel, que és el símbol, no?, de la innocència, i també de la religió cristiana. Per això en algunes imatges religioses es mostra el joc com una amenaça. Però, clar, també depenent de la cultura, perquè si ens anem a lo millor a l'època de l'Imperi Romà, recordem, no?, per qui van ser amamentats Ròmul i Rem, és a dir, en la cultura romana, per exemple, el joc no tenia aquesta vertent tan denostada. Depèn de en cada lloc on anem, en cada cultura, la visió que se té d'un o un altre animal. I lo mateix passaria, per exemple, en el gos, no?, si en a la cultura asiàtica. Els llops van anar desapareixent en moltes zones, al final les batudes, les recompenses per a caçar-los, la persecució constant va fer que aquest animal a poc a poc anava ja desapareixent, perdent territori. En la zona del nord de Castelló els tenim documentats en el segle XIX, inclús en el cas de Vinaròs, i a principis del segle XX ja la seva situació és molt crítica, tenen registrats alguns avistaments, les primeres dècades del segle XX per la zona nord, dels ports i Baix Maestrat, però com dic, algo ja més puntual. Tot això, la seva memòria no va desaparèixer, com dic, queden noms de llocs on se parla d'aquest animal, inclús algunes llegendes, històries en la nostra terra, per exemple, inclús en Sant Jordi, no?, en Cervera, ni tenim ahir noms que han quedat fossilitzats i se record vinculats en el llop, i per tant, al final, parlar de llops i també d'aixòs gossos salvatges, és parlar de natura, però també de societat, d'aquesta vida en el camp, d'aixòs, anem a dir, mal de caps que tenien els ramaders, però també del dia a dia, de les costums i de com era aquesta fauna que a poc a poc ha anat modificant-se. El llop va ser un animal real, però també un símbol, i el mateix inclús podríem dir d'aixòs gossos asilvestrats, que moltes vegades eren vist com una amenaça, però també des de la perspectiva de les llegendes, des que se contaran moltes històries i relats que acabaran una mica emmascarant més ja el que és la vertent real. Com dic, això és una qüestió molt interessant que per als historiadors i especialment per als geògrafs ens dona molta, però molta informació sobre com se vivia segles enrere. I bé, és una forma més, com dic, d'intentar comprendre com era aquesta societat que fins a fa menys de 100 anys vivia del camp, de la ramaderia, i per a ells doncs, les preocupacions que tenien eren molt diferents a les que podem tindre avui en el segle XXI.
1: Pues la veritat que és molt interessant. I els llops com van començar d'una manera desaparèixer?
0: Bé, els llops realment ja en l'edat mitjana, a mesura que se fan les repoblacions en el territori, en el Regne de València, és un animal que per territori, perquè els humans anem començant expandint els nostres espais de població, i sobretot a partir del segle XVI-XVII, a mesura que la societat va incrementant i sobretot explotant els terrenys de camp, se perd massa forestal, el llop comença a ser arraconat. Pensem que el llop, quan perd territori, l'animal arrisca més i s'arrima més a zones o explotacions perquè busca i s'aliment per a poder sobreviure. I clar, en aquella època les batudes, les persecucions a l'animal estaven permeses i això va fer que durant el segle XVI, XVII i XVIII la seva situació anarà empitjorant i inclús en el segle XIX ja en una clara regressió, encara tenim constància, se fan bàndols, se fan inclús hasta se paga, se recompensa, inclús se donen una sèrie de retribucions que, per exemple, si era una jove prenyada eren majors perquè, clar, ahir després vindrien els cadells, això com que se tenia més en compte, i finalment arribem, com en altres espècies animals, a una situació de pràcticament desaparició ja a principis del segle XX i hasta el punt de...

0: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 13 de juliol del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies. Així a la ràdio es comencem a empinar-vos i és que l'Ajuntament intensifica la campanya de desinsectació del clavegueram. La concessionària Loquímica és l'encarregada d'aplicar els tractaments per a mantenir controlada la proliferació de les paneroles. Des de la regidoria de Medi Ambient i a través d'aquesta empresa s'ha identificat aquesta campanya per evitar que l'arribada de les altes temperatures es produïsca una proliferació descontrolada de les paneroles. Per acabar, el regidor Modiner ha indicat que aquestes elevades temperatures mantingudes durant diverses setmanes propicien l'aparició d'aquestes paneroles, un fet que s'ha constatat tant a Vinaròs com a altres municipis de la comarca abans. També afegia que aquesta situació s'ha decidit intensificar aquests tractaments, especialment en els punts més sensibles de la localitat, per a mantenir a ratxa la proliferació d'aquests insectes. I continuem a Vinaròs, i és que aquest cap de setmana, el dissabte 18 de juliol, tindrà lloc la novillada amb picaors que obre el circuit valencià de novillades. D'això ens parla una mica un dels participants d'aquesta edició, Javier Cuartero.
1: Bueno, pues lo afronto, como te digo, ¿no?, con muchísima ilusión y muchas ganas. Para mí es de los carteles más atractivos de todo el circuito, tanto por mi compañero Juan Alberto Torrijos como Alberto Donaire. Yo tengo la suerte de haber podido coincidir con ellos de novilleros sin caballos y la verdad me parecen buenos profesionales y buenas personas y con muchas ganas, ¿no?, de demostrar una vez más quién es Javier Cuartero y que la gente, bueno, vaya conociendo a un torero de Alicante que, bueno, que quiere cumplir un sueño, ¿no?, que es convertirse en una figura del toreo.
0: I a Peñíscola, aquests dos caps de setmana estan en el Festival de Teatre Clàssic de Peñíscola. En aquest cas tenim a Alexis Becker, que participa en l'obra La Trova de la Buena Saña, que tindrà lloc avui. I això és el que ens ha contat.
2: Pues la idea nació un poco con Cayetana Oteiza, actriz de la compañía, que ya quería revivir unos romances populares. Y a la hora de querer enmarcarlo en una obra, necesitábamos una situación dramática que hiciera crecer el conflicto de qué manera estos jóvenes quieren mantener esta cultura oral, y lo ideal era enmarcarlos en un conflicto histórico como el cierre de los corrales. Porque qué hay más furtivo que esconderse para hacer teatro y mantener una cultura oral viva cuando, digamos, que la política quiere que se cierre.
0: I ens anem a Benicarló, on vam tindre el plaer de parlar en Núria Isser, regidora de Compromís d'aquest municipi. I això és el que ens contava de l'accessibilitat o la poca accessibilitat que hi ha en certs punts del poble.
3: Les rejilles que hi ha per a colar l'aigua, aquestes rejilles, tenen que tindre una obertura màxima de 1,60. És a dir, una moneda d'euro no ha de poder passar. La majoria doncs tenen uns 2 centímetres, com podem veure així, veus, en aquestes fotos. Veus, en la majoria de les rejilles que hi ha, sí, doncs són així, de dos centímetres o més, perquè n'hi ha algunes que eren més grans. Dius, quin problema hi ha així? Doncs mira, per així una roda de cotxet se pot clavar. Per així un gallato, un bastonet, se pot clavar. Un taco, algo tan fàcil com un taló, doncs també pot entrar per ahí. O una cadira de rodes, les rodes de davant, que són més finetes, per ahí entre pernes. És tan important doncs que això tinga unes mesures. I aquestes mesures doncs no s'estan respectant en el nostre eixí viu.

0: Jardín de Bodegas Besalduc Valls en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica pica a la puesta del sol. Todos los sábados de mayo a septiembre. Aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-6280 o en bvbbodegas.es. Besalduc by Sunset Club. Tardeos con estilo.
1: Sube la vibra. Se siente distinto en San Mateo.
2: Festes de la Joventut de Santa Magdalena. Dissabte 11 de juliol, prepara't per a viure una intensa jornada amb activitats per a totes i tots. Masterclass de Zumba, actuació de les danses i dolçainers amb la rondalla La Sotà de Benicarló, sopar de pa i porta i, per suposat, ball amb l'orquestra Contrabanda. I si tens ganes de més, DJ en finalitzar la verbena. T'esperem a Santa Magdalena. Organitza l'Associació Juvenil Pont de l'Abuelo Queixalet i col·labora la Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Santa Magdalena.
3: Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Donde compran los profesionales. Obramat.
4: I ens anem a la província, i és que el PSPV-PSOE reclama refer la convocatòria d'ajudes als guardes rurals després del fracàs d'unes bases que deixen sense executar 4 de cada 10 euros. El PSPV ha assenyalat que la convocatòria d'ajudes per al Servei de Vigilància i Prevenció de Futurs Mitjans Guardes Rurals, impulsada pel govern del PP, ha sigut un, segon ells, fracàs rotund. Després que un mes de terç del pressupost hagi quedat sense executar. D'això ens parla la diputada provincial socialista Maria Jiménez, que denuncia que els criteris imposats pel PP deixen sense suport localitats que necessiten crear o reforçar el servei de vigilància, que reclama consensuar amb els ajuntaments una nova convocatòria més flexible i útil. I això és el que deia.
5: Quan una convocatòria deixa més de 120.000 euros sense repartir, alguna cosa s'ha fet malament. I així el problema no és dels ajuntaments, sinó d'unes bases que el PP ha fet restrictives i que per això molts municipis ni tan sols han pogut accedir a les ajudes. Al final són diners que no arriben als pobles i que haurien de servir per a protegir els camps i reforçar la vigilància rural. Per això el que ha de fer ara la Diputació és rectificar, escoltar els ajuntaments i adaptar les ajudes a la realitat del territori.
4: I d'altra banda tenim a la Diputació de Castelló, i és que han reforçat la seguretat en el camp amb la concessió d'ajudes a 15 municipis per a la contratació de guàrdies rurals. La línia de subvencions està dirigida a municipis de menys de 5.000 habitants per a financiar el servei de vigilància i control amb la finalitat de protegir la producció agrícola, evitar robatoris i actes vandàlics i assegurar la viabilitat de les produccions. Segons ha assenyalat la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, i cito textualment, «Estes mesures són un reflex del compromís d'esta institució provincial per preservar el nostre sector primari i protegir tant el nostre camp com a les persones que treballen en ell». I passem amb la Unió Llauradora i Ramadera, que se va concentrar el passat divendres davant de les conselleries d'Agricultura i de Medi Ambient a València per a reclamar una actuació urgent de la Generalitat davant la greu problemàtica que genera la sobrepoblació de fauna silvestre sobre les explotacions agràries valencianes. En l'acte de protesta, prèviament els llauradors han degustat un esmorzar popular. L'organització ha denunciat que els danys provocats per espècies com senglars, conills, cabres, monteses, arruïns, cérvols, cabriols, suposen danys ja superiors als 55 milions d'euros anuals i s'han convertit en un problema estructural que posa en risc la viabilitat econòmica de moltes explotacions agràries i ramaderes. I d'això és el que ens parla el secretari general Carles Peris.
6: Una vegada més, des de la Unió no ens queda una altra que eixir a fer una concentració davant de les portes de Conselleria de Medi Ambient i d'Agricultura per la mala gestió d'aquestes conselleries davant de la fauna salvatge que està provocant danys importants en els nostres cultius, superiors a 55 milions d'euros, i al final estem exigint propostes que van encaminades a una línia d'ajudes per a que la Generalitat destini recursos als municipis, sobretot als més menuts, per a que facin un cens de parcel·les abandonades, a veure on tenim que actuar, perquè són un reservori per a la fauna salvatge, siga en zones més de costa o siga a l'interior, ajudes també per a pal·liar i aquest augment de cost de producció que estem tenint també per a implementar mesures de protecció i sobretot també un model de gestió més eficient que el que estan fent fins ara, perquè està clar que no n'hi ha o no està donant un resultat les mesures que s'han pres fins ara.
4: I com cada dia passem amb les farmàcies de guàrdia. Benicarló, farmàcia Santos al carrer Major número 1 i a Vinaròs, farmàcia Vinaròs al carrer País Valencià número 15. Que tinga una molt bona vesprada.